0: 4. Ahir vaig acudir per fi al teu enterrament.
1: Per fi al teu enterrament.
0: 5. Diuen que les anelles de Saturn són partícules glaçades. Diuen que les anelles de Saturn són molt joves i aniran desapareixent progressivament. 4. La paleta del maquillatge té tots els matisos de la quimosi. 5. Diuen que les anelles van sorgir del xoc entre dues llunes que orbitaven Saturn. Diuen que van coincidir en espai, temps i trajectòria. 4. El color del maquillatge té tots els matisos del morat d'un blau a l'ull. 5. Diuen que les anelles de Saturn van sorgir del xoc entre una de les seves llunes i un cos estrany. 4. El color del maquillatge té tots els matisos del rosat que deixen els teus dits apretant el meu braç. 5. I si el cos estrany eres tu? 4. El cos estrany i la lluna han de xocar perquè aparegui el misteri de les anelles. 8. Tot naixement és violent.

Fanogènesi 24. Diuen que Saturn és un planeta gasós que el podríem travessar sencer si no fos per la temperatura que no suportaríem. No diuen si glaçada o bullint, diuen que Saturn és un tipus de planeta que quan gira sobre si mateix es va deformant i formant, canvia constantment la seva morfologia.